0: Bon dia, des de Ràdio Nova Eduixó, dijous 4 de juny del 2026, i l'oratge diu que avui anem a tindre calor.
1: L'oratge.
0: 30 graus de màxima, 16 de mínima, vent del nord-oest a 15 km hora i sol amb intervals nuvolosos durant tota la jornada, com a pas previ a un divendres que s'anuncia prou nuvolat i en temperatures molt més suaus. Però avui dijous és altra història, amb predomini del sol i l'índex ultravioleta en nivell 9. Este dijous en què tindrà lloc la vesprada, a les 6, l'acte de clausura de la Universitat Popular en la plaça del Parc, i una hora després, a les 7, una taula rodona, literatura i compromís social organitzat per Amics de la Vall. Serà en l'auditori. I al marge de tot això, avui una de les notícies importants referides al patrimoni, a la història i, per què no, fins i tot el turisme, està en nules en ese poble del Benicató, que no para de donar sorpreses. Això ens contava en el dia d'ahir el regidor Guillermo Latorre.
2: De l'Ajuntament de Nules, a curt plaç, tindrà que anar comprant encara les parcel·les adjacents, perquè sabem, les lectures ens diuen, que el jaciment és molt més gran. Per tant, estem parlant d'un monstre arqueològic a nivell de no només de la província de Castelló, sinó de la Comunitat Valenciana. De fet, ja en l'espai que tenim de metres quadrats és un dels més grans de la província de Castelló. Hem encontrat el jaciment del Benicató, té una cisterna d'aigua, una cisterna d'aigua que se va fer no en el seu inici, sinó el jaciment del Benicató té 2.000 anys, la seva construcció primigènia després en el temps va evolucionar, va tindre nous propietaris i li va donar un nou ús. Pues bé, aquests diferents propietaris que van haver en el temps, un d'ells va construir una cisterna que no hem arribat al seu fons, hem baixat 4 metres baix terra i encara no m'acaba de fer forat, vam desistir perquè allò no acabava, i de moment ja té el forat una capacitat de 40.000 metres cúbics d'aigua. És a dir, perquè la gent ho entenga, aquesta cisterna d'aigua podria abastir tot el poble. Era una, per l'època, és una barbaritat, és gegant. Quan la veus visualment, ja les publicarem les fotografies, té la sensació de que és una piscina. Imaginem-se una piscina olímpica. Això és el que tenim en el Benicató i el que m'han contratat. Començarem a restaurar un tros.
0: Guillermo Latorre va vindre acompanyat de Ramon Lucas. Els dos són regidors de Centrats en Nules. Ja saben que a inici d'esta setmana l'alcalde, David García, del mateix partit, va dir que no se presentaria a la reelecció d'ací un any i que no seguiria en la política activa, almenys. Avui preguntats a Ramon i a Guillermo si estarien ells d'ací un any. Esta era la resposta. Comença contestant Ramon.
3: Ja no ho sé.
2: Tenim que debatir internament encara, en pensar en el projecte, en pensar en les persones que tenen que avalar este projecte, i n'hi ha que fer una reflexió, n'hi ha que pensar en gent i...
3: S'ha de pensar també que, a veure, si estàs tens que estar al 100%, i conforme hem dit antes, i la veritat és que n'hi ha moltes vegades que dius, val la pena... Val la pena? O sea, jo he entrat així a treballar pel meu poble. Jo no he entrat a discutir amb ningú, ni jo he vingut així a intentar fer les coses lo millor que sé, lo millor que puc, per a que els meus veïns tinguin un benestar diari. Però hi ha moltes vegades que, en serio, te fa repensar el dir, jo què faig així? Que ne fas 50 i una que no ne fas te la tiren al cap. No sé, pensarem.
0: Però més mal que Ramon Lucas no té que lidiar en el tema dels ventiladors i les patades que hi ha que pegar per a instal·lar-los en els centres educatius de la Vall. Per això contem ara, a volta de pausa.
4: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Tal es la historia que el Ayuntamiento de La Vall en el día de ayer va a emitir un comunicado oficial sobre esa instalación de ventiladores en centros educativos. En primer lugar, recordaba que cualquier actuación de inversión, mejor o climatización de los centros educativos públicos és competència de la Generalitat, que així ho establís la legislació vigent. A partir d'ahir, diverses AFA de la ciutat que van manifestar la seva voluntat d'assumir amb recursos propis la compra de ventiladors per a instal·lar-los, però clar, no pot ser qualsevol ventilador, no pot ser de qualsevol manera, te tenen que autoritzar, Manuela Gea.
1: Ens vam trobar en la circumstància de que hi havia AFES de la nostra localitat que volien comprar ventiladors per a instal·lar-los en les aules i reduir un poc la calor en aquestes, no? Des de l'Ajuntament el que vam fer va ser estudiar quina era la normativa i quina era la manera de donar cobertura legal a aquest procediment, no? Perquè les AFES, que en bona voluntat volien fer-ho, puguen fer-ho, no? En aquest sentit, vam posar a la seva disposició a l'arquitecte de l'Ajuntament, a l'arquitecte destinat a educació, per a que els assessorara en tot aquest procediment, perquè no tots els ventiladors valien, no? Tenien que ser uns ventiladors específics que compliren unes circumstàncies específiques. En aquest sentit, a banda, l'Ajuntament havia d'emetre uns informes, no?, que els van fer. Havíem d'emetre un informe com a que la potència contractada de l'edifici era suficient per albergar la quantitat d'aparells que volien instal·lar les AFES. Havíem d'emetre el centre un informe com a que tenien sostenibilitat financera, no?, per a poder comprar-los, tot i que ho diu el procediment, però en aquest cas, com eren les AFES, era un paper que van haver de fer per simple tràmit, no?
0: Bueno, pues que les AFES han realitzat l'esforç econòmic, han comprat els ventiladors, l'Ajuntament assumirà una despesa de vora 30.000 euros per executar la instal·lació, tot i que, seguissin recordant, no és una competència municipal.
1: L'Ajuntament també ha fet la seva part perquè vam assumir de fer aquest gasto, perquè Conselleria ni estava ni se l'esperava. Vam valorar que costaria fer tota aquesta actuació i ens costa uns 30.000 euros dels veïns i les veïnes que ens gastarem per a tapar de manera de parche i s'ha deixat d'esa de la Conselleria, no?
0: L'Ajuntament sol·licita a la Conselleria que agilitzi la tramitació de l'expedient. Diuen que no demanen finançament ni recursos econòmics, sinó únicament l'emissió del document administratiu necessari per a poder executar una actuació que tant les AFES com l'Ajuntament diuen estan dispostos a assumir. Més coses de la Vall, del terme municipal en concret i del camp. Recorden que fins a l'octubre queden prohibides les cremes agrícoles, regidor de l'àrea Marseguer.
6: Per tal d'evitar el risc d'incendis forestals, com marca també la normativa autonòmica i el pla local de cremes de la Vall d'Uixó, que era prohibit cremar restes agrícoles vegetals de l'1 de juny fins al 15 d'octubre. Aquesta prohibició és en aquells llocs que estan en zona d'influència forestal, és a dir, estar a 500 metres de terrenys forestals, que inclou tant la muntanya com el barranc, i només es permet cremar en aquelles zones que estan a més de 500 metres de zona forestal en nivell de preemergència 1 i només fins a les 11 del matí, evitant així les zones de més temperatura. Si algú té dubtes si està dins de la zona d'influència forestal o no, pot mirar el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana o pot apropar-se a la Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient, on li consultarem en el visor cartogràfic si pot cremar o no. En una situació actual d'emergència climàtica, en les temperatures tan elevades que estem tenint ja en maig i en este juny que entrem, doncs és de vital importància reduir al màxim qualsevol risc que tinguem d'incendis forestals.
0: I dir que el PSPB de Castelló acusa Pérez Llorca de portar l'educació pública al límit després de 3 anys ignorant les reivindicacions de la comunitat educativa i amagant-se darrere de la falta de recursos per a justificar la seva inacció. Són paraules del secretari general provincial Samuel Falomir.
7: El professorat porta 4 setmanes en vaga. Els centres estan al límit i tot això, el president Pérez Llorca continua sense posar-se al capdavant per a buscar una solució. I l'excusa de la falta de recursos ja no cola, perquè aquesta mateixa setmana hem sabut que els diners per a omplir els sous dels alts càrrecs del PP sí que han trobat.
0: Farmàcia de Quart de Nules, la Vilavella. Farmàcia Alba, com a Santa 31 de la Vilavella, en la Vall José Bobaira, Cor de Jesús 43.

0: Bon dia, des de Ràdio Nova i d'Uixó, dijous 4 de juny del 2026, i l'oratge diu que avui anem a tindre calor.
1: L'oratge.
0: 30 graus de màxima, 16 de mínima, vent del nord-oest a 15 km hora i sol amb intervals nuvolosos durant tota la jornada, com a pas previ a un divendres que s'anuncia prou nuvolat i en temperatures molt més suaus. Però avui dijous és altra història, amb predomini del sol i l'índex ultravioleta en nivell 9. Este dijous en què tindrà lloc la vesprada, a les 6, l'acte de clausura de la Universitat Popular en la plaça del Parc, i una hora després, a les 7, una taula redona, literatura i compromís social organitzat per Amics de la Vall. Serà en l'auditori. I al marge de tot això, avui una de les notícies importants referides al patrimoni, a la història i, per què no, fins i tot el turisme, està en nules, en ese poblat del Benicató, que no para de donar sorpreses. Això ens contava en el dia d'ahir el regidor Guillermo Latorre.
2: De l'Ajuntament de Nules, a curt plaç, tindrà que anar comprant encara les parcel·les adjacents, perquè sabem, les lectures ens diuen, que el jaciment és molt més gran. Per tant, estem parlant d'un monstre arqueològic a nivell de, no només de la província de Castelló, sinó de la Comunitat Valenciana. De fet, ja en l'espai que tenim de metres quadrats és un dels més grans de la província de Castelló. Hem encontrat el jaciment del Benicató, té una cisterna d'aigua, una cisterna d'aigua que se va fer no en el seu inici, sinó el jaciment del Benicató té 2.000 anys, la seva construcció primigènia després en el temps va evolucionar, va tindre nous propietaris i li va donar un nou ús. Pues bé, aquests diferents propietaris que van haver en el temps, un d'ells va construir una cisterna que no hem arribat al seu fons, hem baixat 4 metres baix terra i encara no m'acaba de fer forat, vam desistir perquè allò no acabava, i de moment ja té el forat una capacitat de 40.000 metres cúbics d'aigua. És a dir, perquè la gent ho entenga, aquesta cisterna d'aigua podria abastir tot el poble. Era una, per l'època, és una barbaritat, és gegant. Quan la veus visualment, ja les publicarem les fotografies, té la sensació de que és una piscina. Imaginem-se una piscina olímpica. Això és el que tenim en el Benicató i el que m'han contratat. Començarem a restaurar un tros.
0: Guillermo Latorre va vindre acompanyat de Ramon Lucas. Els dos són regidors de Centrats en Nules. Ja saben que a inici d'esta setmana l'alcalde, David García, del mateix partit, va dir que no se presentaria la reelecció d'ací un any i que no seguiria una política activa, almenys. Avui preguntaig a Ramon i a Guillermo si estarien ells d'ací un any. Esta era la resposta. Comença contestant Ramon.
3: Ja no ho sé.
2: Tenim que debatir internament encara, en pensar en el projecte, en pensar en les persones que tenen que avalar este projecte, i n'hi ha que fer una reflexió, n'hi ha que pensar en gent i...
3: S'ha de pensar també que, a veure, si estàs tens que estar al 100%, i conforme hem dit antes, i la veritat és que hi ha moltes vegades que dius, val la pena... Val la pena? O sea, jo he entrat així a treballar pel meu poble. Jo no he entrat a discutir amb ningú, ni jo he vingut així a intentar fer les coses lo millor que sé, lo millor que puc, per a que els meus veïns tinguin un benestar diari. Però hi ha moltes vegades que, en serio, te fa repensar el dir, jo què faig així? Que ne fas 50 i una que no ne fas te la tiren al cap. No sé, pensarem.
0: Però més mal que Ramon Lucas no té que lidiar en el tema dels ventiladors i les patades que hi ha que pegar per a instal·lar-los en els centres educatius de la Vall. Però això ho contem ara, a volta de pausa.
4: En Caixa la Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Tal es la historia que el Ayuntamiento de La Vall en el día de ayer va a emitir un comunicado oficial sobre esa instalación de ventiladores en centros educativos. En primer lloc recordaba que cualsevol actuación de inversión, mejor o climatización de los centros educativos públicos és competència de la Generalitat, que així ho establís la legislació vigent. A partir d'ahir, diverses AFA de la ciutat que van manifestar la seva voluntat d'assumir amb recursos propis la compra de ventiladors per a instal·lar-los, però clar, no pot ser qualsevol ventilador, no pot ser de qualsevol manera, te tenen que autoritzar, Manel Agea.
1: Es van trobar en la circumstància de que hi havia AFES de la nostra localitat que volien comprar ventiladors per a instal·lar-los en les aules i reduir un poc la calor en aquestes, no? Des de l'Ajuntament el que vam fer va ser estudiar quina era la normativa i quina era la manera de donar cobertura legal a aquest procediment, no? Per a que les AFES, que en bona voluntat volien fer-ho, puguen fer-ho, no? En aquest sentit, vam posar a la seva disposició a l'arquitecte de l'Ajuntament, a l'arquitecte destinat a educació, per a que ens assessorara en tot aquest procediment, perquè no tots els ventiladors valien, no? Tenien que ser uns ventiladors específics que compliren unes circumstàncies específiques. En aquest sentit, a banda, l'Ajuntament havia d'emetre uns informes, no?, que els van fer. Havíem d'emetre un informe com a que la potència contractada de l'edifici era suficient per a albergar la quantitat d'aparells que volien instal·lar les AFES. Havíem d'emetre el centre un informe com a que tenien sostenibilitat financera, no?, per a poder comprar-los, tot i que ho diu el procediment, però en aquest cas, com eren les AFES, era un paper que van haver de fer per simple tràmit, no?
0: Bueno, pues que les AFES han realitzat l'esforç econòmic, han comprat els ventiladors, l'Ajuntament assumirà una despesa de vora 30.000 euros per executar la instal·lació, tot i que, seguissin recordant, no és una competència municipal.
1: L'Ajuntament també ha fet la seva part perquè vam assumir de fer aquest gasto, perquè Conselleria ni estava ni se l'esperava. Vam valorar que costaria fer tota aquesta actuació i ens costa uns 30.000 euros dels veïns i les veïnes que ens gastarem per a tapar a manera de parche i s'ha deixat d'esa de la conselleria, no?
0: L'Ajuntament sol·licita a la conselleria que agilitzi la tramitació de l'expedient. Diuen que no demanen finançament ni recursos econòmics, sinó únicament l'emissió del document administratiu necessari per a poder executar una actuació que tant les AFES com l'Ajuntament diuen estan dispostos a assumir. Més coses de la Vall, del terme municipal en concret, i del camp. Recorden que fins a l'octubre queden prohibides les cremes agrícoles, regidor de l'àrea Marseguer.
6: Per tal d'evitar el risc d'incendis forestals, com marca també la normativa autonòmica i el pla local de cremes de la Vall d'Uixó, queda prohibit cremar restes agrícoles vegetals de l'1 de juny fins al 15 d'octubre. Esta prohibició és en aquells llocs que estan en zona d'influència forestal, és a dir, està a 500 metres de terrenys forestals, que inclou tant la muntanya com el barranc, i només es permet cremar en aquelles zones que estan a més de 500 metres de zona forestal en nivell d'emergència 1 i només fins a les 11 del matí, evitant així les zones de més temperatura. Si algú té dubtes si està dins de la zona d'influència forestal o no, pot mirar el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana o pot apropar-se a la Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient, on li consultarem en el visor cartogràfic si pot cremar o no. En una situació actual d'emergència climàtica, en les temperatures tan elevades que estem tenint ja en maig i en aquest juny que entrem, pues és de vital importància reduir al màxim qualsevol risc que tinguem d'incendis forestals.
0: I dir que el PSPB de Castelló acusa Pérez Llorca de portar l'educació pública al límit després de 3 anys ignorant les reivindicacions de la comunitat educativa i amagant-se darrere de la falta de recursos per a justificar la seva inacció. Són paraules del secretari general provincial Samuel Falomir.
7: El professorat porta 4 setmanes en vaga. Els centres estan al límit i tot això, el president Pérez Llorca continua sense posar-se al capdavant per a buscar una solució. I l'excusa de la falta de recursos ja no cola, perquè aquesta mateixa setmana hem sabut que els diners per a omplir els sous dels alts càrrecs del PP sí que han trobat.
0: Farmàcia de Quart de Nules, la Vilavella. Farmàcia Alba, Cova Santa 31 de la Vilavella, en la Vall José Bobaira, Cor de Jesús 43.

0: 12 i 20 minuts, dijous 4 de juny del 2026. Què tal? Com estan? Benvinguts i benvingudes un dia més. Això és Hoy por Hoy, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de la primavera. Descomptant també els dies i les hores que queda per a dir això de Hoy por Hoy de l'estiu, que arribarà el proper diumenge, dia 21 de juny. 26 graus de temperatura en estos moments, solellat, però avui ja saben que la previsió marca 30 graus de màxima. Volem si arribem o no. 16 de mínima. I avui, malauradament, tenim que tornar a arrencar un programa pues, fent-nos ressò d'aquests minuts de silenci, d'aquests parons que s'han produït en alguns ajuntaments, també en la Diputació. En este cas, l'escoltarem de seguida com ha viscut la Vall d'Uixó des del Palau de Vivel, que s'ha estat l'Ajuntament ara xaminu de silenci en repulsa d'un altre assassinat masclista, la lacra que no para. Tania Baños, l'alcaldessa de la Vall, avui fa una estoneta, fa molt poquet, a les 12 de migdia, dia això.
1: Algunes de les reflexions que ens deixa pel que hem anat llegint en premsa és que ja venien prèviament del sistema Biogen, els dos. Ella d'haver sigut abans víctima d'altres dues relacions en la mateixa envergadura i ell també d'haver vingut ja de ser denunciat prèviament per una altra parella anterior, no? Aleshores, el primer pas que vull traslladar també a la ciutadania de la Vall és l'obligació de denunciar a les autoritats pertinents quan una dona estiga sofrint unes situacions d'aquestes característiques, la necessitat també de poder denunciar, no? Però l'altra que ens porta inevitablement a reflexionar és sobre la necessitat que com a societat tenim els deures pendents de poder continuar fent pedagogia per tal de que aquestes denúncies no se produïsquen, per tal de que aquests assassinats no se produïsquen, perquè de res ens serveix parlar de penes de presó, d'augmentar les penes de presó, si la víctima ja és morta. Aleshores, la reflexió que vull traslladar a la ciutadania és l'obligació que tenim de no blanquejar la violència de gènere, de no blanquejar els assassinats masclistes, de no frivolitzar en les denúncies, en aquelles denúncies que se produeixen també de forma temprana i les detencions que porten aparellades i ses denúncies, i que per lo tant pues, puguem també fer una reflexió col·lectiva sobre la necessitat de fer pedagogia, d'educar, d'anar als instituts, de com a societat, com dic, no emetre contraarguments estèrils que res tenen que veure en els números oficials de les institucions, sinó combatre en totes les regles el masclisme i la violència masclista també a la nostra ciutat, no? Així que solidaritzar-nos amb el poble valencià de Callosa del Segura i solidaritzar-nos amb la família de la víctima i sempre l'Ajuntament de la Vall treballant i sense retallar ni un euro en totes aquelles iniciatives que van aparellades per educar en igualtat en totes les seues formes.
0: Una autèntica llàstima tindre que continuar contant aquestes coses ara que ve l'estiu i que el que volem és que continuï tot en més esplai, en variar una miqueta, canviar una miqueta la rutina, etc., i que continua havent gent que no entén que no li pertany la vida absolutament de ningú, no bonica que és la vida. Ara de seguida entrarem en matèria, tenim el repàs setmanal. De seguida ens acompanyarà Mercè Guer, moltes coses que comentar de l'agenda del cap de setmana en la Vall, però d'haver és, com diu Tania Baños, l'alcaldessa, fem un pensament, reflexionem sobre tota aquesta porqueria que és hora de la societat, totes aquestes actituds que no s'entenen, que no se comprenen, i també l'homenatge a tota la gent que està a la Vall, que ajuda, psicòlegs, metges, i des d'ací el nostre agraïment també a tota aquesta sèrie de gent que tracta d'ajudar, especialment als metges, que de volta juguen un paper de psicòlegs també i t'ajuden a obrir els ulls, de dir que n'hi ha que parar-se en algun moment, que la vida és molt més bonica que la pressió diària, que les obligacions sense sentit, etc, etc. Perquè per damunt de la salut i especialment per damunt de la vida no hi ha res.

0: Hoy por hoy de la primavera.
1: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. I veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol, possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
2: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
3: Yo combino.
4: Ella combina.
3: Todos podemos combinar.
4: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
3: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
4: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
3: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
4: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
3: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
4: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
5: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
6: Benvinguts a la cooperativa San Isidro. T'oferim una ampla varietat de productes i serveis. Visita la nostra gasolinera, amb les ofertes del cap de setmana i descompte per a empreses. També la nostra tenda, amb la zona gourmet, articles de ferreteria, decoració i mascotes. Descobreix el Garden, amb flors i plantes i productes de jardineria, així com el nostre magatzem de subministraments. I per descomptat, treball de camp, servei d'agricultura i jardineria. T'esperem!
0: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
7: Dijous 4 de juny, es conten també que la Guàrdia Civil ha detès un home en la Vall per un delicte de furt. És un home de 40 anys, presumpte autor d'aquest delit de furt, que s'ha comès en l'interior d'un vehicle d'una empresa d'ací mateix. Els fets se remunten al passat 22 d'abril, quan el presumpte autor va aprofitar un descuido, no?, del xofer, del conductor d'una furgoneta per accedir al seu interior. Va sustraure de diferent material propietat de l'empresa valorat en 1.600 euros. Les gestions d'investigació portades a cap per els agents van permetre identificar el suposat responsable dels fets i procedir a la detenció. Les diligències han sigut remeses al jutjat d'instrucció en funció de guàrdia de Nules. I al marge d'això, bueno, avui la premsa escrita porta també bebé de categoria que estiga per ací a Marc Seguer, que ara de seguida saludem. Mediterrani porta en la fulla 18 diu: la Vall Almassora estrenen parques con juegos de agua para paliar el calor. Cada vez más altas temperaturas llevan a los ayuntamientos a buscar alternativas de ocio estivales y nuevos espacios como refugios climáticos. Pues ahora son las noticias, ¿no?, que Jimmy escolten, pero Jo sé, per això mirava ara a Marc Seguer, n'hi ha gent que tot és obedient des de fa anys ja, quan encara no, el mes de maig no feria aquestes temperatures ni aquestes coses. I de segur, ell ara se'n riu, de segur que estaran pensant, bueno, pues almenys que sàpiga la gent que no estàvem tan bojos com creien en una època en què dir això pràcticament era com si fos un il·luminado, no?, que es diu en castellà. Ara parlarem també de tot això. Però mira, precisament en Marc, m'ho ha recuperat el tall informatiu que teníem estos darrers dies per el tema de les cremes agrícoles. Compte, perquè des de ja i fins que arribi l'octubre, salvo alguna excepció que ara de seguida escoltem, la notícia era esta.
8: Per tal d'evitar el risc d'incendis forestals, com marca també la normativa autonòmica i el pla local de cremes de la Vall d'Uixó, que era prohibit cremar restes agrícoles vegetals de l'1 de juny fins al 15 d'octubre. Aquesta prohibició és en aquells llocs que estan en zona d'influència forestal, és a dir, està a 500 metres de terrenys forestals, que inclou tant la muntanya com el barranc, i només es permet cremar en aquelles zones que estan a més de 500 metres de zona forestal en nivell d'emergència 1 i només fins a les 11 del matí, evitant així les zones de més temperatura.
7: Bé, doncs ara de seguida li preguntem a ell que ens ampli la informació. Calor, mes de juny, ventiladors, paperassa, burocràcia, què passa amb els ventiladors que compren les AFES, no se poden instal·lar, se necessiten permisos, no se li pot donar el botoner de on, però a veure si va prendre la solució, perquè com dèiem ahir, en novembre no farà falta.
9: L'Ajuntament també ha fet la seva part perquè vam assumir de fer-hi ese gasto, perquè Conselleria ni estava ni se l'esperava. Vam valorar que costaria fer tota aquesta actuació i ens costa uns 30.000 euros dels veïns i les veïnes que ens gastarem per a tapar a manera de parche i s'ha deixat esa de la Conselleria. No? Però com bé dic, els permisos estan sol·licitats, però els permisos no han arribat. És cert que la Unitat Tècnica de Castelló ens ha validat la informació com que els ventiladors són correctes i aquest informe ens ha arribat la setmana passada. Però si no arriben els altres informes, no podem fer l'actuació. I no la podem fer per una qüestió d'escrupulosa legalitat, perquè no estem autoritzats per a fer-la. Necessitem ese permís, esa duplicitat de competències per a poder fer-la. En el moment que ho tinguem, farem ese contracte, no? L'arquitecte ha valorat l'actuació, són 30.000 euros, perquè no és només instal·lar els ventiladors, s'ha de fer seguint els requisits, s'ha de traure una tira de cable des del punt més pròxim, s'ha d'instal·lar un enxufe, s'ha de posar el ventilador i s'ha de posar...
7: M'estan trencant l'horita d'escoltar això, però del sofoco. Ara li ho plantejarem també a Marc Seguer. I un últim apunt, que de seguida anem amb el repàs setmanal. Si se vol plantar una foguera en la vall, en la via pública, la nit de Sant Joan, recordem, és del 23 al 24 de juny. És necessari sol·licitar autorització abans del 10 de juny a través d'una instància en la seu electrònica de l'Ajuntament. I les fogueres hauran d'ubicar-se en espais amplis i segurs. I sobretot, recordeu, està prohibit cremar plàstics, rodes, espuma o altres materials que generen fums tòxics. I, òbviament, no se poden fer en parcs, jardins, ni a menys de 100 metres de zones forestals. De què sona lògic? Pues, si se recorda, espera alguna cosa. Una pauseta y arranca enseguida el repas.
10: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos, Conforama.
11: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
0: Repàs setmanal d'actualitat municipal baix l'òptica de l'equip de govern.
7: Dos i 38 minuts, este dijous, quart dia del mes de juny del 2026. Marc Seguer, què tal, com estàs? Bon dia.
12: Molt bon dia i calorós dia, Vicent.
7: Calorós dia, però no res, per al que té que vindre. No m'agraden els dies en què n'hi ha que començar posar-te camí ficant tot el focus en la violència masclista, perquè encara queda gent, que ho nega, això. No m'agrada que una altra dona hagi perdut la vida valenciana, de bueno, la província d'Alacant, de la Comunitat Valenciana. S'ha tornat a produir un minut de silenci en alguns municipis, la Diputació, etc. En la vall abans escoltàvem, no?, el que comentava l'alcaldessa, Tania Baños. No m'agraden estos dies en què n'hi ha que dir aquestes coses, però no perquè no vulgui dir-lo, sinó perquè m'agradaria no dir-lo. I perquè, és que ja trobar paraules resulta difícil i complicat. Però deixina que ajuda en Marc. Què se pot dir un dia més en un, malauradament, un cas més?
12: Pues jo me sumo a aquestes paraules que dies de que dia també la senyora alcaldessa i que dies tu de que tant de bo no tinguin que estar parlant d'això, no? Perquè ja seria algo que ha passat a la història de la nostra societat com uns events tràgics, però no, seguim parlant i la idea és que dona molta ràbia dies com estos, pues al final tindré que comentar-ho. Però és així, jo crec que n'hi ha que seguir comentant, o sigui, jo crec que una de les coses que n'hi ha que posar damunt de la taula és que este fet està passant, que no va menys, sinó que va més, i tots els casos que no mos entrem, perquè mos entrem dels casos que acaben en morts o en algun cas greu d'agressions, però tota aquesta violència que se queda en casa, que no som conscients la societat de què està passant i només es queda en el cercle més íntim de la víctima, pues és algo que ocorreix i que ens ha de fer reflexionar i que ens ha de fer sobretot a les institucions, també a la societat que forma part d'aquesta pedagogia que n'hi ha que fer, però des de les institucions de posar més recursos. Moltes vegades quan parlem d'igualtat, el senyor López de Vox, i sempre ho diuen en el Congrés, argumenten que no serveix les polítiques que estem fent perquè cada vegada n'hi ha més morts i cada vegada n'hi ha més denúncies. Jo penso que d'entrada, si n'hi ha més denúncies, és que les víctimes s'animen més a denunciar-ho, perquè això és una cosa que ja passava abans en les cases, i ara si denuncien més és perquè estan funcionant i seus canals o funcionen millors, per lo menys, encara que sempre n'hi hauria que millorar-los. I penso que també possiblement augmenten aquestes agressions o aquestes denúncies, no?, és perquè les víctimes estan perdent la por a denunciar el que és el que passava antes, no? Entonces, donada aquesta situació, jo penso que el camí és l'adequat, encara que òbviament falten molts més recursos que n'hi ha que posar per evitar contra la violència de gènere, i fins que no puguem dir el dia de així s'ha acabat i ja no hi ha més violència de gènere, seguirem als carrers, seguirem en les mocions, seguirem eixint al carrer a denunciar aquesta violència de gènere, que no pot ser que les dones siguin assassinades només pel fet de ser dones.
7: Tant de bo que arribi al final de tot això. Marc, entrant en matèria, t'escoltàvem abans en el tema de les cremes d'informació, que t'agraeix també que ens hagués facilitat així a la SER perquè la gent vagi prenent consciència que fins l'octubre, i excepte en, suposo, en algun cas que hauria estar molt justificat, tu ara ens ho aclariràs, fins l'octubre s'han acabat el tema de les cremes agrícoles en el terme, no?
12: Pues sí, en la majoria del terme queden prohibides les cremes, com ve sent habitual tots els anys, això no és cosa d'este any, sinó normalment sempre se prohibeixen durant este període de l'1 de juny al 15 d'octubre, els dos inclusius, queda prohibida la crema de restes vegetals agrícoles en el terme de la vall. Com dius, esta prohibició ve de la normativa autonòmica, que també tenim reflexada el nostre pla local de cremes, com no pot ser d'altra manera, perquè l'Ajuntament no se pot saltar ixa reglamentació autonòmica. Sí que és de veres que n'hi ha excepcions. Tot aquells terrenys agrícoles que estiguin a més de 500 metres de zones d'influència forestal, i zones d'influència forestal que la gent tinga clar que no només és la muntanya, sinó per exemple el barranc del Belcaire és una zona d'influència forestal, entonces també han d'estar a 500 metres d'allí, sempre que siga en nivell de preemergència 1, és a dir, que encara que estigui a 5-6 metres, si ja n'hi ha a nivell de preemergència 2 ja no se pot cremar, i fins a les 11 del matí com a màxim, val? És a dir, que durant les primeres hores del matí, sempre que se crema, siga més de 500 o menys, n'hi ha que comprovar el nivell de preemergència en el 112, en la pàgina del 112 de la Generalitat, però com dic, de l'1 al 15 d'octubre queda prohibit en aquestes zones que estan a menys de 500 metres de zones forestals, d'influència forestal, que se diu. Això pues, està encaminat sobretot a evitar el risc d'incendis, no? De posar en perill les masses forestals i els incendis que any rere any veiem que van augmentant, pues, perquè augmenten més les temperatures i són més propícies, perquè tenim més massa forestal cada vegada més seca, producte també d'aquest augment de les temperatures, i en aquest sentit, per a evitar aquests riscs, pues, sempre se posen aquestes prohibicions. Aquell que sàpiga, si no sap si està dins de la zona d'influència forestal o no, pot d'una banda anar al visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana, on pot veure-ho a través d'internet, o s'apropa a la Regidoria d'Agricultura i mirem si la seva parcel·la està dins o no d'aquesta zona d'influència forestal per saber si pot cremar durant aquests mesos o no pot fer-ho.
7: Pues eso es referente al tema de las cremes. Yo preguntarte también por lo que comentaban de San Juan, ¿no? Que
12: también sí,
7: en esas es del ayuntamiento. Sí, y a perdona, sí, que estiga interesado en fer una foguera, Marc.
12: Sí, ahir n'hi ha que tindre en compte totes les recomanacions que has dit tu antes en aquest sentit, i sempre n'hi ha que demanar permís i evitar, òbviament, fer-lo a aquests 100 metres de zona d'influència forestal. En aquest cas són 100 metres perquè les festes de Sant Joan, com altres festes patronals o com les falles, són festes d'interès. Entonces en este cas se reduís la distància, val? Però sempre tenen en compte i se marge i sempre demanar permís. Uh-huh. I este avís no només és per les zones de pel dia de Sant Joan, que és un dia que normalment se fan fogueres, però tenim que fer un avís a la població en este sentit, perquè durant el cap de setmana hem vist que algú havia encès alguna foguera en el parc de la Pinada del Carmadall, s'han observat restes cremades allí de troncs, i està recordar que està totalment prohibit fer focs en els parcs en aquests casos i en qualsevol lloc, però estem parlant d'una pina que es podia haver encès tota, inclús el barranc que passa per allí mateixa. Llavors van detectar això, i per tal de recordar que en Sant Joan se fan més fogueres, però també que és un avís en general per a tots els dies de la població que està prohibit fer foc, òbviament, i menys en aquestes zones on pot haver risc d'incendis, perquè a més està molt prop de les vivendes, molt prop d'aixes zones naturals, no? I posar en perill inclús
7: la vida de les persones.
12: Efectivament, al costat de l'autovia, que possiblement igual hauria que haver-la tallat en aquell moment, no? Més allà dels danys materials dels maldecaps que això suposaria, no? Entonces, en este cas ve l'avís per navegants, tant per Sant Joan com per la resta de l'any. Recordar algo que és molt obvi, però pareix que la gent no té molt clar que no se poden fer fogueres en l'espai públic ni òbviament en els puestos de zona d'influència forestal. Recordar que hi ha llocs habilitats com per exemple els paelleros del barri de la Unió, que allí la gent pot anar a fer paelles perquè estan habilitats i autoritzats per conseguir per anar allí a fer una torra, per fer una paella amb els amics i el que faci falta, però no, òbviament, en una zona pública com és un parc, en este cas el de Carmadall.
7: Molt bé, i ara preguntar-te per algo que ja es va senyalar o tractar de dir la setmana passada, després t'escoltarem també l'estació meteorològica de Sant Josep, tot el que això comporta, i escolta, per al tema d'assegurances també, vale? És dir, un detall molt important, Marc, ara és el moment.
12: Pues mira, ahir són tres vessants sobre este tema que van totes juntes, no? Que és la col·laboració en Avamet, en l'Associació Valenciana de Meteorologia, que té moltíssimes estacions meteorològiques per tot el territori valencià. És un grup sobretot d'aficionats a la meteorològica que se dedica a això. Entonces, en un primer pas el que vam fer és signar un conveni en esta associació. Ara som socis de l'Associació Valenciana de Meteorologia, i sinó que a més d'assessorament intentarem fer xerrades així, no? Perquè sabem que és un tema que interessa molt a la gent, no? I este conveni també ens permet fer, com tu dies bé, informes tècnics que mostren o que reflecteixen en una hora i en un dia en concret quines condicions meteorològiques teníem en la nostra zona. És a dir, un dia que fa molt de vent, podem traure a través d'aquest informe que deia que n'hi havia ratxes que havien superat X km/h al vent, no? I això de cara a les assegurances pensant en assegurances de cases, no? Pues que pot volar alguna teulà o alguna cosa així, però sobretot assegurances agrícoles, que són aquells que més pateixen les inclemències del tremp, que ha granissat, que ha fet determinada pluja. Pues tot això ens permet tindre una estadística oficial, un informe oficial que demanarem a Avamed, no, cada vegada que un ciutadà ens ho requerisca, no? Entonces,
7: farem... És com un notari meteorològic.
12: Efectivament,
7: dona fe.
12: Efectivament, dona fe de les circumstàncies meteorològiques que n'hi havia, i davant de les assegurances se pot demostrar que s'havien donat aquestes circumstàncies, no? Entonces, en aquest sentit, creiem que era algo molt útil per a la ciutadania, no? I parlant també, sobretot per a la gent del camp, però per a tots, no? En este sentit, que farem un tràmit electrònic a través de la seu electrònica de la Vall, en què la gent podrà demanar, si no per instància general també, però un tràmit electrònic en què la gent podrà demanar i s'informe meteorològic per justificar-ho d'abans d'assegurances. I això és tot a través d'aquest conveni d'Avamed, que també contempla dos coses, l'estació meteorològica i el cabalímetre, que si vols parlem un moment.
7: Sí, clar, per supost.
12: L'estació meteorològica, hem instal·lat una nova estació meteorològica, com dic, a través d'Avamed, que s'ha instal·lat en aquest cas dalt del quiosc de Cacova, no? De les coves de Sant Josep, on la gent pot entrar dins tant de la pàgina web d'Avamed com de l'aplicació i veure a temps real quina temperatura, quines pluges s'han donat, quin vent ha fet durant el dia al màxim i el que n'hi ha vent ara mateix, en fi, tots els paràmetres meteorològics que n'hi ha, estadístics, passatges, no? I també previsió, que també Avamed fa una previsió de cara als 3 dies que venen, vale? A 3 dies de futur, no més allà, i pot veure aquesta previsió, no? I ho pot fer a través, com dic, a través de la web o l'aplicació, que jo recomano molt l'aplicació, que se la descarregue, se posa les estacions meteorològiques de la Vall com a favorits i entra directament i ho consulta. N'hi havia un particular dins de la Vall que també tenia una estació meteorològica, i clar, nosaltres ara formem part estació meteorològica d'Avamed. Entonces, al formar part de la xarxa d'Avamed, ara i ser soci, també tenim accés a aquesta estació meteorològica, que també ens pot aportar dades a l'Ajuntament, en este cas dades meteorològiques, i de la que també se poden traure els informes meteorològics com dia. I com dic, dins d'esta

0: es mesura el nivell del riu en quin estat està, vale? Conforme va pujant l'aigua, podem anar veient a temps real com va pujant, i quan passa certs nivells està configurada d'una manera perquè quan passa a cert nivell envia un avís d'emergència que poden configurar als tècnics municipals, a la policia local, per actuar en cas d'emergència si n'hi ha una riua que va superant certs nivells, poder estar ja preparat i activar el pla contra inundacions que ara mateixa té la ciutat de la Vall. Entonces, aquesta càmera web enfocant el riu va en aquest sentit, però sobretot el cabalímetre fa aquesta funció de vigilància d'aquest cabal per evitar, en aquest cas, inundacions. Tots tenim molt recents encara la Dana de València de l'octubre del 24, i creiem que és un sistema d'avís a la població general i sobretot als cossos d'emergències, en aquest cas a la policia local, a Protecció Civil i als tècnics municipals, en què puga avisar de futures crescudes del riu. Tot això bé, perquè fa uns mesos me van convidar des de l'Ajuntament de Montcof a veure el cabalímetre que havien instal·lat a la desembocadura del riu
1: Belcaire,
0: que la gent igual se recorda que sí se va comentar, i jo vaig veure que era una ferramenta molt clara, molt necessària. Però allí el tenen la desembocadura del riu, i parlant en Vicent, en el president d'Avamet, que és d'ací de la Vila Vella, d'ací prop, no sé si coneix el terreny, fem la reflexió de que aquestes ferramentes, quan estiguen més en les parts altes dels barrancs i dels rius, tenen encara més eficàcia, perquè si comença a pujar el cabal del riu, del barranc en este cas, en la zona de Sant Josep, a més d'avisar a la gent de la vall, podem avisar a la gent de Moncofa, de Nules, de Xilxes, de que està creixent el riu i que també activen les seues emergències, no? Perquè si ho fem al final del tram del riu,
1: claro,
0: té sentit, però té més sentit encara fent les prats altes. I si Fondeguilla poguera instal·lar en el seu terme municipal un cabalímetre, a la vall també seria molt útil estar observant com va pujant i rebre també aquests avisos, no? Entonces, ja no és una ferramenta només per a l'Ajuntament de la Vall, sinó per a tota la comarca, tot aquest tram del barranc Belcaire, que transcorre per el nostre territori, no? Pues tindré aquests avisos, jo crec que és algo fonamental, i la vall mos afegim ahir, no? Perquè veiem que és una ferramenta molt útil.
1: Perfecte, Marc, i tant de bo, i així no tindríem tot el recorregut ja des del Fondeguilla, la vall, el final, totes aquestes coses de prevenció són bones, i després damunt s'activen els avisos i s'hi fan cas, perquè si no...
0: Això és una altra... Però bueno, ja la nostra policia s'està formant, no?, en aquest sentit, i jo crec que la Dana va ser un abans i un després, i ara mateix ningú podrà passar per alt un avís d'este tipus.
1: En el temps que ens queda, jo vull proposar-te dues qüestions en este repàs: la sala d'estudi en aquest horari ampliat que hem comentat, i també pues, ja per damunt hem assenyalat aquesta setmana la del Centre de Desenvolupament d'Infància, crec que es diu, l'ADIC, Marc.
0: Sí, ràpidament, aquestes dues qüestions que creiem que també són fonamentals d'aquesta actualitat setmanal. La primera és la sala d'estudi ubicada al costat del mercat municipal, un servei públic que naix d'aquesta necessitat d'enfortir la demanda que teníem, en este cas, dins de la biblioteca municipal, d'un espai d'estudi que estigui obert tots els dies de l'any, les 24 hores, perquè al final els estudiants poden estudiar en certs moments, i no només estudiants, estic pensant en la gent que està fent batxiller, que està fent una carrera, sinó aquells que estem estudiant oposicions, per exemple, pues a lo millor tenim les nits algo més lliures per poder anar allí, no?, les primeres hores de la nit i poder estudiar alguna cosa, no? Entonces, en aquest sentit, era un servei fonamental que tots els partits d'aquí de govern crec que portàvem en el nostre programa de govern, no?, i que era molt demandat per la ciutadania, i com dius, pues, s'obrirà en una primera fase de 8 a 10, ¿vale?, en una prova pilot per a avaluar el funcionament, ¿vale?, i una vegada finalitzada la implantació d'un sistema de videovigilància, la gent podrà accedir les 24 hores del dia posant un codi que se li haurà donat a ell particularment, no?, i s'obrirà la porta en este moment, podrà accedir, no?, i anar-se'n en aquell moment que vulgui, no?, el que al final és una sala d'estudis 24 hores en què tota la gent puga accedir en qualsevol moment, i algo, com dic, molt útil i molt demandat durant molts anys. Jo crec que és un dels temes que més s'ha repetit durant aquestes tres legislatures, no?, que portem aquest equip de govern, i la demanda dels estudiants. Recorde que alguns anys s'ha habilitat, per exemple, o s'ha fet un conveni en la Caixa per obrir també la seva biblioteca, no? Nosaltres també posàvem ahir, ampliàvem l'horari, però sí que veiem

0: que aquest espai era fonamental per a garantir aquest estudi durant 24 hores, no? I així ho hem fet, com dic, en esta prova pilot primer, però després s'obrirà, com dic, les 24 hores del dia.
1: Relacionat en les aules d'aquest tanquement, sí. El tema dels ventiladors, aquest comunicat oficial que llançava l'Ajuntament en el dia d'ahir, mal, que n'hi haurà una pronta solució o què?
0: Sí, sí, sí, el sentit de que esperem que vingui una pronta solució, perquè com diu el comunicat no depèn només de l'Ajuntament, en el sentit de que el primer que ha de fer l'Ajuntament antes d'instal·lar-lo és tindre este document que acredita aquesta duplicitat de competències, no? Com dic, les infraestructures, en aquest cas educatives, són de la Generalitat, el manteniment és, en el cas de les escoles, dels ajuntaments, però aquestes reformes requereixen aquest document per part de la Generalitat. Tot el que se demore, pues demorarà, perquè l'Ajuntament no pot actuar en aquest cas sense tindre aquest paper, perquè si no s'exposen els regidors i els tècnics a una cosa que es diu prevaricació, que és una cosa que la gent li sonarà molt, de casos de corrupció, no? I sí. És això, no? És fer més allà de les competències que ho té en este cas, no? No mos podem arriscar. Jo, si me permeix, i l'Adi, com ha parlat el meu company, a lo millor el podem donar per dit, no?
1: Però
0: jo
1: crec que és un tema... Sí, que s'ha posat en marxa, sí. L'ADI, que és un nou servei de suport.
0: Sí, un servei de suport a la infància, en este cas dirigida sobretot a la prevenció, que jo crec que és fonamental atacar per a previndre, no? Els problemes que puga tindre la infància, i el meu company Jorge Marquès ho ha explicat en este cas en roda de premsa, i segur que vindran per ací a explicar-lo. Parlant dels ventiladors, que és algo que ara estem també tenim molt a la boca, infraestructures educatives, n'hi ha que pensar com és possible que les escoles i instituts, que són centres públics, d'administració pública, siguin els únics centres públics que tenen un sistema de climatització. Tu penses, vas a llocs que tenen a veure en l'Estat, com la Seguretat Social, vas a oficines de la Conselleria o a qualsevol altre centre públic de la Conselleria, ni en aires acondicionats. En les dependències municipals, ni en aires acondicionats o ventiladors en tots. Però on estan aquelles persones de les més vulnerables per a de les altes temperatures, que són els més xicotets, que no tenen ningú sistema de climatització, és de vergonya i és un dels reptes més importants que tenim en els propers anys per adaptar els nostres centres a aquesta emergència climàtica que tenim.
1: I que no s'entén, Marc, que no s'entén.
0: Inexplicable totalment.
1: Moltíssimes gràcies per les teves reflexions, com sempre, que acabes de passar un bon i calorós dia dijous 4 de juny. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies, Vicent, com sempre.

0: Continuem en este segon bloc d'Hoy por Hoy, plana baixa de ràdio La Vall d'Ull Show, 8 dijous, 4 de juny del 2026. Un dia en el que ja hem comentat que la piscina coberta de la vall reduirà un 60% el seu consum elèctric gràcies a noves inversions en eficiència energètica. Durant la parada tècnica d'agost també ens han comentat que s'instal·larà un bany de vapor i que ja s'ha millorat la sala de cardio i també el sistema de climatització. És part de l'actualitat que porta este dijous 4 de juny i que ara anem a descobrir més coses que s'arreplega en l'agenda, com per exemple aquest festival de màgia al carrer, als barris, coordinat per Franco Beix, per el Mag Orbit. Ara de seguida ens acompanyen la regidora de barris, Zaida Moreno i el propi Mag. I després tindrem un racons del nostre poble, com sempre, edició especial en juny. Ja feia temps que no venia per ací, que no s'acostava José Enrique Pujol, però sempre que arriba l'estiu al final el caloret el pot i el porta ací també, perquè de segur, i això tractarem de descobrir en el dia d'avui, si n'hi han previstes les clàssiques, les típiques ja nits d'històries i historietes versió estival. José Enrique se queixa, batavica de faena, amunt i avall, però sempre troba llocs per a comunicar coses, perquè si algú és José Enrique Pujol, a més d'un excel·lent tècnic, és un gran comunicador. Així que repassarem alguna de les qüestions que són actualitat també en aquesta faceta, en l'apartat del turisme, en l'apartat del patrimoni i de l'arqueologia, per què no dir-lo, i que està en contacte en tota la gent que té algo que dir, no?, des del consistori al respecte. I seran els continguts que fiquem en marxa ja. Anem a començar ja este segon bloc que ens portarà este viatge radiofònic fins les 2 de la vesprada. Després, com sempre, a les 2 i de 7 tindrem l'hora 14. Ahí actualitzarem la informació que està produint-se en esta jornada.
1: Hoy por hoy de la primavera.
2: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. I veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol, possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure el suig i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula año té la ñ girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
3: Caixa la vall, sempre al teu costat.
4: ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo. Un espacio familiar y accesible para que solo te preocupes de disfrutar. Mar de Fusta, tu punto de encuentro. Playa Casablanca, Almenara.
5: No olvides seguirnos en Instagram @mardefustaalmenara. Teléfono de reservas 604-9905. 45.
6: Todos sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico, te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5, en Baiduisó. Pide ya tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
7: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos. Conforama.
6: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.

0: un café Machi.
1: Y además de veros, ¿eh? No es ninguna metáfora ni redes que pueda ser gancho, no, es un café Machi, porque este cap de semana de les moltes coses que n'hi sempre per la vall, en l'agenda, tingueu anotat ben clar, eh? I arrenca demà mateix, divendres, que arriba la màgia i arriba als barris. En els informatius ja ho hem escoltat, però avui, quasi quan ja ho toquem, pues anem a que ens conten més detalls. Taida Moreno, regidora de barris, com estàs? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Vicent. Molt bé, molt, molt bé.
1: Els barris no paren, i els barris volen coses, i els barris volen espectacle, no? I del bo, de més.
2: Efectivament, com sempre vinc, no? I explique, estic setmanalment en cada barri escoltant les reivindicacions, però també hem de portar aquesta dinamització i les activitats a cada racó del nostre municipi. Vaig presentar també que s'ha fet en maig, pues, aquestes rondes, no? En la ronda de Vallera per a la gent gran, i ara pues, ens anem a centrar, no? En este, ara parlarem, no? D'esta quarta edició del Festival Internacional de Màgia, no? Que organitza i dirigeix el Mago Òrbit, que està així ara en mi, pues, també per això, no? Per a un públic familiar, xiquets, xiquetes i també, com no, pues, gent gran, i en això estem, en recordar este projecte.
1: Clar, tu has dit, els barris me demanen coses, volen esdeveniments, volen marxa, volen activitat, a veuràs, vaig a jugar a lo segur, vaig a lo grande, i has dit, això qui m'ho arregla? Òrbit, que total és donar-li continuació, perquè has dit, esta serà la quarta.
2: Esta serà la quarta, sí, si no m'equivoque, a l'any que ve la quinta.
1: I ara que no mos sentei, per més mago que siga, ho puc dir, obertament, és fàcil treballar en el nostre mag universal, en Òrbit, o què?
2: La veritat és que és molt senzill, Vicent, perquè ell s'encarrega absolutament de tot. Jo sí que li vas dir que volia que arribara a tots els punts del municipi, a cada barri de la vall, i que hi hagueren tant mags com magues. I ella, pues, mai millor dit, fa màgia, s'organitza, treballa amb moltíssima gent, té un equip darrere, i la veritat que ara ho explicarà ell, la veritat és que venen molts mags i magues de tot el món, i com dic, és molt senzill treballar en Fran.
1: Ja sembla que l'escoltem, anem a saludar-lo.
2: Sí.
1: Com està, Fran, Mac Òrbit?
3: Pues molt bé, Vicent, un plaer estar així en ta casa.
1: Una quarta edició ja que tenim ahí, que arrenquem demà mateix.
3: 4 anys de màgia ja.
1: I te veia molt il·lusionat, t'escoltàvem tant a tu com a Zaida en la roda de premsa que va fer de presentació, molt il·lusionat, molt emocionat de presentar una nova edició i de presentar també a tota aquesta gent que has coordinat per aportar-los així al teu poble.
3: Sí, la veritat que a mi m'emociona moltíssim que la vall, jo puc dir en la veu ben alta, que és una de les capitals de la màgia en Espanya, perquè no hi ha molts festivals de màgia al carrer com el que va proposar fer també Zaida, de que arribar a tots els punts, a tots els barris, a totes les places, se distingués d'això, no? De que totes les actuacions són gratuïtes i al carrer, i el poder portar a campions del món a la Vall d'Uixó durant aquest cap de setmana de forma gratuïta i per a tot el món, la veritat que m'emociona el que la màgia estiga d'esta forma en el meu poble.
1: Podem recordar quina és la gent que volen per ací, per els carrers i places de la vall?
3: Bé, en esta quarta edició contem en mags i en magues. Tenim a Carlos Adriano des d'Argentina, és un mag que té premi mundial de màgia, ha estat també, bueno, en el Flashoma d'Argentina, que és un dels premis més importants. Tenim a Dania Díaz des de Venezuela, també una maga molt coneguda que ha estat en Got Talent, ha estat en Las Vegas, o sigui, és una maga internacional totalment. Tenim a Patxi, el mago Patxi, que ell és basc, ell és del País Basco, però vull dir que ell ha guanyat tot el que s'havia fet en aquella època, unes jornades màgiques del País Basc, i el Premi Mundial de Màgia fa 2 anys. O sigui, és un mag que el campionat no és que l'ha guanyat fa 10 anys, ha guanyat el campionat de fa 2 anys.
1: Que recent, això.
3: Molt recent, sí, és molt recent. I després tenim altres 3 més, que és la maga Liuba, des d'Ucrània, Lo Lamento, des d'Espanya, i el mag Oliver. 3 especialistes de màgia, fent màgia, humor i, sobretot, màgia de carrer, perquè així, sobretot, venen especialistes de màgia de carrer.
1: Mira, això és una de les preguntes que jo volia fer-te. A veure si ens ho pots aclarir per als no entesos, no?, en la matèria, per als profans. Quina és la diferència, lo millor, entre l'espectacle de màgia, no?, en una sala, doncs igual que siga gran o més xocoteta, a lo que es el carrer? És que n'hi ha més interacció. En què canvia, Ferran, tot això?
3: Jo penso que és molt més complicat treballar en el carrer. Jo us admire moltíssim. Jo quan treballo en un teatre o en, per exemple, el tipus de màgia que faig jo, que és més de grans il·lusions de format teatral, ho tinc, penso, una miqueta més fàcil perquè la gent ve, paga una entrada, se senta, és un ambient que la gent sí. ve a vore'm. Però esta gent que se fica en el carrer, que crida l'atenció, mm-hmm. fa el corro, fa que la gent s'apropi i actuar durant una hora i mantindre aquesta atenció de gent que realment no anava a vore'ls, que estava passejant pel carrer i ells es han captat i es interessen de tal manera que capten aquest interès per estar una hora. És admirable. Jo me quedé al·lucinat de les tables que tenen i de la forma de fer màgia.
1: Bueno, arrenquem demà mateix, no? Taida, crec que són els 3 dies, durant de dissabte i diumenge.
2: Correcte.
1: Serà la previsió. El dibuix mental és de dir que sigui un cap de setmana que l'agenda de la vall estigui a tope i que estigui plena de màgia.
2: Efectivament. Comencem demà. Comencem pel matí perquè crec que és important, no sols anem als barris sinó que anem a llocs, no? on hi ha gent que gaudís molt de la màgia, com és el centre ocupacional Belcaire, Afaniat i també el centre de dia de la Llar Sagrada Família, on ja està tot organitzat, no? Per a que vagin els maximagues també a donar posis espectacle per a la gent que tant gaudís en aquests tres centres, no? Perquè també pues, se fa aquesta labor social de que puguen gaudir sense tindre que eixir del centre.
1: Sí.
2: I ja per la vesprada demà pues sí que comencem ja en els barris, si no m'equivoque, Carbonaire i Carmadai, i bueno, després dissabte matí vesprada i diumenge tot el matí, i per la vesprada ja tenim aquesta gran gala final on molts dels mags que estan durant el cap de setmana pues fan junta a Fran pues bueno, aquesta gala final. I bueno, és important, no?, comentar, com ha dit Fran, que és un espectacle gratuït per a tots i totes, que se fa en horaris diferents en cada barri perquè la gent no sols vagi sols al seu barri, sinó que puga de forma itinerant pues, visitar tot el municipi i les diferents actuacions. I bueno, pense que no sols és per als xiquets i xiquetes, perquè jo mateix quan vaig a veure pues, que tot va bé i a veure l'actuació, és el que diu ell, no? Te quedes tota l'hora flipant.
1: T'atrapa.
2: Sí, perquè és molt diferent la màgia de carrera a la màgia de que pots veure en un teatre o un auditori, i t'atrapa i te quedes pensant que no saps com acaba de fer el truc, i la veritat és que convide no sols, com he dit, a famílies, sinó a tot aquell públic que li agrada la màgia.
1: Però en un mag, què li ompli més? Veure aquestes caretes aixina de que estan absortes, que estan com en un món paral·lel per moments, estan a gust, els agradaria no despertar d'ahir. Al final, quan ja s'ha fet el truc i encara estan més flipant, si em permetis l'expressió, o simplement la complicitat en vosaltres, aquest silenci, aquestes mirades que vosaltres, bueno, esteu en la vostra feina, però de vegades en quan veieu també, no?, què pensa la gent i què és el que vos ompli més en aquest moment, en ple directe, no?, per dir-ho així.
3: Jo, a mi el que més m'emplena és el fet d'il·lusionar, no?, de tindre una faena que la gent se sorprèn, el 99% que ve a disfrutar-la, no?, perquè sempre està aquest 1% que diu vaig a pillar el truc, bueno, no s'il·lusiona tant, flipa, però no se deixa portar, però el resto de la gent que si entra en la màgia, en aquesta atmosfera màgica, pot viure impossibles i coses que no tenen explicació. Entonces, aquests moments de sorpresa, sobretot dels més menuts, inclús dels més majors, de dir, és que no pot ser, és totalment inexplicable, no?
1: Tota explicació, sí,
3: hi ha una frase de Juan Tamariz que m'agrada molt, que diu, sí, ell diu molt, la màgia és l'arte de imitar a los dioses. És com que és un art, no?, d'intentar fer per lo que tot el món voldria. Oh, vull diners, vull viatjar, vull salut, vull... La màgia, intentem no recrear esos miracles que la gent vol veure.
1: A mi el que m'encanta de Tamariz, no sé si tu l'hauràs vist en vídeos, perquè, claro, tu ahí, vamos, no tenia ni problema de quan ell feia tachan, és un home que ell en si és un espectacle,
3: Sí,
1: jo sé que té una passió tremenda, Juan Tamariz, a tu.
3: Sí, és, avui en dia és amic personal meu i, bueno, de fet, he coincidit en ell diverses voltes, ha vingut a veure'm actuar i la veritat que és un referent en la màgia.
1: Es podeu fer un xocotet spoiler de què podrà veure la gent pel barri? No, no desvelem tot, però jo què sé, n'hi haurà una activitat, o serà tipus, vaig inventar meu, tipo concurso vas a encerten no sé què, o simplement cartes, no ho sé, Frank.
3: Pues la veritat que en guany venen disciplines molt visuals. Tenim a Liuba, per exemple, que fa una màgia molt visual, canvis de roba, és tot molt sorprenent, que la gent pot veure-ho des de lluny.
1: Aquesta és la xica d'Ucrània.
3: Sí. Sí. Tots els mags que venen van a fer màgia general, màgia en objectes, en mocadors, en sombreros, en coses molt visuals per a tot el món. I com a matís i incorporació nova, en guany, el mag Oliver portarà també el seu número de grans il·lusions en el que hi va competir en el pròxim Congrés Nacional. En la gran gala final no vull desvelar què passarà, però sí hi haurà un número final de gran format, com en un gran escenari. Sí.
1: On és la gala final?
2: A la plaça del Parc.
1: Serà en la plaça del Parc, sí. El diumenge per la vesprada.
2: Sí, a les 6, sempre ho hem fet ahir, menys l'any passat, perquè donava pluja i vam passar a l'auditori. Està tot previst, no? També això ho hem de comentar, no? Si en algun barri en aquest moment ploguera, estan els centres socials preparats per a que l'espectacle se puga dur enllà. El que passa és que crec, si tot va bé, que les previsions diuen que farà bon temps.
1: M'has fet mirar-lo i per la pluja no heu de patir, eh?
2: No, no hem de patir, crec que patirem més per la calor.
1: Sí, i afortunadament també no arribarem cap dia als 30, la qual cosa vol dir que està molt bé i que pot ser un bon diumenge per la vesprada, per aquesta gran gala final. Fran, per anar a veure un espectacle en Independència, 17%, que va a veure què? Perquè damunt no se n'hi sent la seva, perquè ni ho pilla i a més no se ho va passar bé. O sigui, que no serveix de res, però per anar a veure un espectacle de màgia, com tenim que anar predispostos? O simplement no fa falta res anar allí i abandonar-se?
3: Anar a disfrutar, sense cap tipus de predisposició en anar a pillar, és simplement a veure què va passar. I els mags, ja t'he dit, són de lo millor que n'hi ha en el caràcter mundial ara mateixa, i estic segur que donaran el nivell de que ningú se sentirà indiferent i fliparan, com has dit antes.
1: M'ha nomenat una fotracat de gent, però jo no he sentit el teu nom. Suposo que tu estàs inclòs, no?
3: Jo estic en la gala final, faré un detallet, però jo esta vegada també en la vall jo pense que necessita el millor nivell de carrer, i jo li ho comento a Zaida, jo organitzo el festival, dirigís, porto un any de feina, però sí que m'agrada donar protagonisme en este cas als campions que fan este tipus de màgia. Jo soc més espectador que mag en esta ocasió.
1: Si la regidora m'ho permetís, jo vull que aprofitar, encara que sigui un minut i mig, per a preguntar-te a tu, en la teva faceta particular, Orbit, com estàs entre el 2026, quins projectes tens i en quin moment estàs ara?
3: Molt resumidament, 2026 ha sigut un any de gira, d'acero, que hem estat treballant per tota Espanya. La veritat que només puc donar que les gràcies a tota la gent que ha confiat en mi, als promotors, al meu equip, a la gent que ha obert les portes en els teatres. He estat treballant en teatres com el de Victoria Eugenia en Donosti, ahí en San Sebastián, ara vaig al Cartuja de Sevilla, en el Palesco de A Coruña, Lugo, Santiago, he recorregut tota Espanya, i és un plaer poder portar el nom de la vall i la màgia per tot arreu, i estic molt content ja pensant en aquest espectacle nou, que no vull donar molta informació, però que ja estic treballant-lo i ja vindré un altre dia a parlar de...
1: Però el tindrem per la vall, suposa,
3: sí,
1: que quan
3: sí,
1: estigui
3: sí,
1: l'espectacle
3: nou. Estarem en la vall,
1: De categoria. Taida, què li dius com a regidora de barris, precisament a la... Permitir-me, se pot dir la teua gent, la gent dels barris, què li dius a aquesta gent de cara a este cap de setmana?
2: Bueno, pues que convidar a totes i tots, perquè crec que és un cap de setmana amb molta il·lusió, on bueno, pues la màgia hi serà al carrer, hi serà a cada racó del nostre municipi, i sinó que la gent que vagi, que gaudisca i que dice pues, que lo impossible, no?, passe pues, molt a prop de les nostres cases. Així que els convidem a tots que gaudisquen, i tornar a donar les gràcies a Fran, que té ara una última sorpresa que encara no hem anunciat per a la gala final.
3: Bueno, volia comentar-ho perquè per a la gran gala final anàvem darrere d'un artista, d'un actor, en este cas, Basí Valencià, ha fet diverses produccions i l'han fitxat com a presentador de la gran gala final en la plaça del Parc, i crec que tot el món el coneixerà perquè actualment ha estat fa poquet en La que s'avecina, ha estat en Cuéntame, però ell és molt conegut així en la Comunitat Valenciana per la sèrie de l'Alqueria Blanca, que feia el paper de Tonet. Vaja. I ell és Ferran Gadea, que el tindrem a Ferran Gadea presentant la gran gala final.
1: Que xulo, o sigui que Ferran serà el que...
3: Ferran serà màgia, també.
1: Serà màgic, va ser un diumenge molt, molt màgic en la vall.
2: Sí.
1: Crec que l'any passat tancàvem tipo un wine, Zaida. Jo crec que feia alguna cosa així en plan broma. En aquella ocasió te deia... Com t'agradaria, no?, que Orbi fes així una vareta que t'acomplirà les partides pressupostàries que fan falta.
2: Me pareix que tinc el mateix desig. Sí.
1: Ara, tu t'imagines que la gran sorpresa final del diumenge fora a veure què queda per rematar en la vagina ara, d'estes que vindran, però que tens que esperar uns mesos, tal, i que la vareta farà pa, pa, la tot el puesto, i ja m'ho ponem anar de vacances.
2: Bueno, la veritat és que...
1: és un altre tipus d'il·lusió, eh?
2: I és un altre tipus d'il·lusió que al final també espera a totes i tots, no? Com el Festival de Màgia. Estan anant molt bé, no? Totes les obres, Vicent, avui en la Junta de Govern heu comentàvem que estem complint amb tot, menys com ja sabem, no? El tema de l'Ajuntament, que s'ha tornat a licitar i que en breu pues, tindrem més notícies, però si per màgia fora hi ha algo que me fa molta il·lusió que s'acabarà abans d'hora, que acabarà en temps i plaça, seria el segon poliesportiu, que segur que està en marxa, que entre a final d'any i gener s'acabarà, però si fora pues, això, un servei que volguera que estiguera abans d'hora, pues, seria i segon poliesportiu i ojalà Fran pues, poguera fer màgia, però sobretot jo com a regidora d'Hisenda que me tornarà a plenar les partides. Sí, okay, sí,
1: tenim
2: sí.
1: Claríssim. Bueno, pues anem a tancar en el Macorri, que en Fran, com veus, Fran, una frase dices... Dice que son chules, que se pot apuntar en la contraportada de l'agenda o en esos potis, no? que se fica ahí a l'escritori relacionat en el caos de setmana. A la gent li fa falta eixir, a la gent li falta que la distraguen, viure, deixar d'estar preocupat per... Hi ha que estar preocupat per lo important, per tot l'altre que es m'emporta el vent. Dice'm una frase molt xula, dices que els mags, i especialment tu, que tens un poder de paraula excepcional, jo te veig algun reel, alguna coses per YouTube i tot això i s'has connectat al públic, algo xulo va.
3: Com a frase no sé, lo que sí puc dir
1: com a reflexió.
3: Com a reflexió és dir que la màgia és il·lusió, la màgia és viure el moment i que tenim un poble genial que és la Vall d'Uixó, ara mateix dic una de les capitals de la màgia i que disfruten este fin de setmana, que isquen, que recorreguen tots els barris, tots els espectacles i que els espera el diumenge la gran gala final a les 6 de la vespre en la plaça del parc. Que serà algo espectacular, és el que puc dir.
1: Que vaja tot molt bé, moltíssimes gràcies per estar per ací i recorda que ens deus una visita quan ixes nou espectacle que portes en ment, estic allà dissenyant. Taida, estaràs d'acord amb mi en que si hem de ser capital de algo, que siga per ser capital de la educació pública, que siga per ser capital de la pau i que siga per ser capital de la màgia. Això no mos ho pot discutir ningú, que no?
2: Ningú, absolutament ningú.
1: Pues en això tanquem, ixes el missatge final, dijous 4 de juny. Franco Vell, Macorbi i Taida Moreno, regidora de Barris, gràcies per la visita, que vaja bé, bon dia.
2: A tu, Vicent.
0: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
4: Con o sin azúcar, con o sin cafeína, con o sin nómina, sea como sea, en Grupo Cooperativo Cajamar entras a lo grande, con muchas razones para hacerte cliente online y gestionar tu día a día desde la app. Descubre todo lo que hemos preparado para darte la bienvenida en gcc.es/nuevos clientes. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
5: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
6: ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo. Un espacio familiar y accesible para que solo te preocupes de disfrutar. Mar de Fusta, tu punto de encuentro. Playa Casablanca, Almenara.
7: No olvides seguirnos en Instagram @mardefustaalmenara. Teléfono de reservas 604-9905-45.
8: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos, Conforama.
9: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
10: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobris noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.

0: racons del nostre poble. José Enrique Pujol.
1: Veus tu com va acostant-se l'estiu, apareix la gent i tornen. José Enrique Pujol, que per cert m'ha xivat un pardalet, que no ha estat a res del campanar. José Enrique, això no pot ser de veres, bon dia.
2: Això és un ataque frontal a mano armada. Tu vols que no me deixen passar del centre pa que baix? Bueno, ja que jo tinc que ensenyar també allò.
1: Bon dia, bona vespre, com estàs?
2: Bé, molt bé.
1: És broma, no, molt bé, no s'ha implicat molt, però és que n'hi havia moltes coses, n'hi havia massa gent.
2: No, ja n'hi havia allà, molta gent.
1: Ara va fer una miscel·lània, un variar de coses, perquè n'hi ha coses que anem a comentar, però així anem per damunt, perquè si no no anem a tindre temps. Hi ha més coses que comentar que porta la gent també esta setmana, però José Enrique, a veure, la primera pregunta directament ja. Serà este estiu del 2026 un estiu d'històries i historietes també?
2: Bé, sí, ja arribarà el moment d'anunciar-lo oficialment, però vamos, ja no s'entén l'estiu sense José Enrique passejant per el carrer.
1: Com
2: si no estiguera bé.
1: Prepara't que enguany me parece que anem a
2: enguany mos anem a coure
1: una nitòrrida d'este darrer.
2: Però vamos, tu saps quina ha sigut la primera volta que m'ha ficat jo Bermudes enguany?
1: Qual?
2: En maig, en Cambridge. Jo m'ha ficat Bermudes per primera volta.
1: O sigui que allí també ha canviat l'horatge.
2: Allí 30 graus. Bueno. Allò és la muerte allí. Allí és com si així fora 60.
1: Bueno.
2: Estaven tots que pareixien les formigues al principi quan es pega el sol i se fiquen totes rabioses, pues tots aixina, tots aixina. Però jo Bermudes, i de fet, ha agarrat color. El color que tinc és
1: d'allí. Ojo, que lo digui no s'ho creu.
2: Color anglès.
1: Vaig a començar a tirar-te i fulletes damunt de la taula i anem repassant. Primera, esta setmana hem tingut també la visita de l'alcaldessa que diu que heu recepcionat per part de l'Ajuntament,
2: sí,
1: de la fàbrica de la llum.
2: Sí, l'Ajuntament continua avançant, no? Se van cremant etapes de tota aquesta aventura que està suposant els fons europeus. Este desafí en quant a gestió i que està sent un desafiament des de tots els punts de vista, però que bé, d'una manera o d'altra, pues anem, i sense ja anem tancant capítols, i el capítol últim que ha tancat, com molt bé ha dit Tània, és la recepció del contenidor del Museu Arqueològic Municipal, la fàbrica de la llum, la nau que se troba al costat de l'aqueducte de Sant Josep. I res, ara entra la fase d'habilitar tota la museografia i instal·lar-la, i la idea és que per a finals de juny pues ja puga estar disponible aquest espai i en funcionament, i ja comencen a arribar tant la gent de la vall com els turistes que ja pot veure la gent que estan inundant el paratge.
1: Segon fullet, aquest de tirar damunt la taula, va haver alguna visita guiada al parc aquàtic? De dia, de nit, m'és igual.
2: Jo ja no tinc edat de ficar-me a banyar, hauria d'anar per
1: aquí. La sombrilleta tampoc, no?
2: No, tampoc.
1: Bueno, pues esa folleta la deixa ahí, n'hi ha més coses. Escolta, crec que tens algo molt interessant per a comunicar del tema de lo que suposa tindre controlat, jo dic controlat, sé que la paraula no és esa, que vosaltres dieu catalogar el patrimoni local, saber el que n'hi ha, com poder fer-lo, de quina manera, no? Well, va per a istes.
2: Sí, a veure, per a la gent que estima i valora el patrimoni de la vall, jo crec que s'han assolit dos grans fites que serviran per a gestionar el patrimoni. Jo moltes voltes, i la gent que ve a les meues visites guiades, sempre intente transmetre a la gent que el patrimoni no sols tindre'l, ni cal cuidar-lo i catalogar-lo. En la vall, i no me canse de repetir-lo, anem ara a inaugurar, ¿no?, el contenidor de una institució que ja existís, que és el Museu Arqueològic Municipal. Museu Arqueològic Municipal que va començar, una aventura que va començar Marisa Rovira allà, si no m'enganyo jo, per els anys 90. El Museu Arqueològic, a banda de la seva funció de divulgació, que estarà coberta per la nau de la Fàbrica de la Llum, també té una funció molt important de catalogació i protecció del patrimoni. I sa funció, jo te diria que és inclús més important que la divulgació, perquè si no sabem el que tenim no podem protegir-lo. Bé, per a cobrir això, per a cobrir este hueco, per una banda, gràcies a fons europeus, s'ha rebut ja un nou laboratori museu, un laboratori magatzem arqueològic, val? Que va servir per a gestionar tot aquest patrimoni que tenim depositat en la caseta dels mestres. Molta gent, quan fem visites, una de les preguntes que me fan és: ah, i tots aquests morts que apareixen per la vall, i tots aquests perons i totes aquestes coses que apareixen en les diverses excavacions que se duen a terme en la vall, a on se depositen, a on acaben? Pues no estirem a un barranc, acaben depositats en el Museu Arqueològic, perquè és la funció del museu, el depòsit d'aquests materials. En molt poc de temps, i aquests materials se millorarà, hi haurà una millora quantitativa de com se gestiona aquest patrimoni i com s'estudia, perquè aquest espai que s'ha habilitat també servirà per a estudi d'arqueològics dels materials. Això per una banda, però per una altra banda també acaba de tancar-se, si no s'ha tancat ja, està a punt, la licitació de redacció del catàleg de proteccions de la vall. Tornem al mateix, un catàleg que és un llistat de coses que cal protegir, un llistat que va més allà, o va més enllà, òbviament, que simplement una enumeració de coses, sinó que entra al detall de, en tal element, en tal casa hi ha que protegir este balcó, o hi ha que protegir este element ceràmic, este taulell ceràmic, pues tot això, que fins ara era una ferramenta que de la que no disponia l'Ajuntament, pues s'acaba de adjudicar i en breu també serà una realitat. Jo crec que són dos grans fites, tant el magatzem laboratori com el catàleg, són dos grans fites que ens té que alegrar a tota la gent que s'estimem en el patrimoni de la vall.
1: Pues per ser, José Enrique, perquè aprofite per a preguntar-te també, perquè dins del cicle música i paraula, quan ho vam presentar per ací també ens van contar que fora de la programació este divendres dia 5 tindria lloc la presentació d'un llibre que estava previst, si no recordo mal, per abril, ahir se va ajornar, El patrimoni ceràmic de la Vall d'Uixó, de Josep Gargallo, amb fotografies de Vicent Talamantes, que per cert demà tractarem de que estiguem per ací. I relacionat amb això, crec que tu algo ens pots contar.
2: Sí, el divendres se presenta el llibre, el divendres per la vesprada, si no recorde mal, a les 7 en la biblioteca, sí. Si no recorde mal. Uh-huh. El dissabte per el matí farem una visita per la baix, on veurem una sèrie de panells, o dels panells que venen identificats o venen catalogats, perquè al final és un catàleg el que ha fet l'amic Gargallo i Vicent, que venen catalogats en ese llibre. En esa excusa farem un xicote recorregut per la vall. Bueno, el xicote tampoc serà, no? Perquè avui estava acabant de ultimar-lo i la veritat, anem a caminar un ratet. Ahí sí que qui tinga ganes de passejar per la vall el dissabte per matí, ja sap, fem la visita guiada al poble seguint un poquet els panells ceràmics i segurament acabarem en una gent merengà a casa de l'amic Tormo.
1: No són els 30 graus de wind, seran 27, la qual estarà més suave.
2: Bé, anirem buscant l'ombra, però bé, és un bon moment per a descobrir elements que estan al carrer, com són els panells ceràmics, molts molt evidents, no? Com és el cas dels que hi ha a les ermites o les diferents capelletes, però altres que passen desapercebuts i que també tenen el seu valor, com són els taulellets del sitio de Bando, els taulellets inclús dels noms dels carrers. Hi ha moltíssim d'este tipus d'elements que fan tan característics o són tan característics del nostre nucli històric, que passen desapercebuts i és important que la gent sàpiga que estan per a que així el valoren.
1: Sí, sí, no, pues otra de les coses que tenen que comentar esta setmana i que forma part de l'agenda. D'aquesta agenda de... Jo és que me sap mal d'estirar-me del fil de, perquè me contes lo de les nits d'històries i historietes. Ja me valen que digues que sí, que algo n'hi haurà en este estiu, perquè al final la visita esta que feia un nocturn a lo dels cementaris, Isa molaria, però Isa, molaria pa tots anys.
2: Sí, sí, sí, molaria lo millor més pa tots anys, però és que el cementeri municipal, clar, ese moment és el moment la cresta de la ola. És el moment de màximo esplendor i al millor una visita guiada se fa un poc complicada. Però bé, això no vol dir que no se pugui repetir en esa època. Segurament, Isa és una de les visites més sol·licitades, no? La dels cementeris de la Vall, i segurament la repetirem en guany. Lo que passa que cal repensar-la un poquet perquè alguns dels elements estaran en altres llocs, com per exemple en el nou espai museístic, en la fàbrica de la llum, estarà instal·lada la maqueta de la tomba dels Blaus, que és una de les peces més importants baix el meu punt de vista, d'aquestes visites guiades, perquè al final és un dels enterraments, si no el més antic, que tenim localitzat a el que seria el nostre terme municipal, almenys en aquest estat de conservació, no? Perquè pràcticament se conserva l'espai funerari intacte, o se conservava l'espai funerari intacte. Pues una d'aquestes, aquesta peça, la maqueta, la reproducció d'aquest enterrament tindrà el seu espai a la fàbrica de la llum. Aleshores tindrem que pensar a veure com redissenyem la visita, no? Per poder recórrer tots els indrets que per on se passa en aquesta visita, que és una de les jo considero que és una de les més completes de la Vall, perquè per una banda parles de la o per una banda no, parles de gent de la Vall, que jo sempre dic que és del més interessant que hi ha que parlar quan fas una visita guiada, de com vivia, de com moria la gent, i a més parles de personatges concrets, personatges que encara tenen molt que explicar-nos i que jo considero que són exemple de amistat i convivència des de punts totalment diferents de la vida, no? Que ara fa molta falta, sembla que els teus amics tinguin que pensar exactament el mateix que tu, com era Francesc Peñarroja, mossèn Francesc Peñarroja, i Leonardo Mingarro, que van fer l'himne, i que un era retor, mossèn, i l'altre era masó, com era Leonardo Mingarro. Pues esos dos amics que al final crearen, no, ese element identitari que al final s'ha convertit en l'himne de la Vall, van saber viure, compartir i una amistat des de punts de vista totalment antagònics des de lo polític, no? I jo crec que estem en una societat molt polaritzada on és important ressaltar ese tipus de relacions.
1: I també ja quasi acabant fico damunt de la taula altra qüestió. Permetis-me que tornem allí a Sant Josep per preguntar-te si ja ha acabat, si ja està tot en punt de revista el tema del poblat Ibero-Ibèric, mira que porté anys darrere i encara no tinc clar si se diu Ibero-Ibèric, jaciment.
2: Això ja tendré que actualitzar ja, perquè és del ferro antic ibèric romà andalusí.
1: Mira si és coses.
2: Perquè mira si n'hi ha fases allà dalt. Si el poblat ja pràcticament està en estat de revista, segurament no, la gent que entre en la web de Coves ja pot veure que n'hi ha entrades a la venda, de fet ja hi ha hasta entrades comprades, val? I la idea és que estiga al màxim funcionament pues, a partir del 1 de juliol. Pareix que l'1 de juliol se li ha d'acabar el món en este poble.
1: Sí, bueno, l'1 de juliol també tenim un altre anunci, que anem a confiar en que sí, perquè si no, després d'haver-ho dit tantes vegades, a veure què passa. La inauguració, jo sempre aclarís, del parc aquàtic, no sé si de tot, almenys de lo que la gent li interessa, la gent de la Vega, Enrique, jo no sé si és de veres que tots tenen tantes ganes d'aigua i estos anys han fet excursions a la piscina del Fondeguilla, la de

0: que com molt bé explica Fontfuertes en els seus meravellosos llibres, compreu les llibres del segle XX a la vall, que per a mi són meleta, són or pur, me dona per a jubilar-me fer visites guiades, esos llibres, val? Pues ell explica molt bé que la vall estava aïllada. Entonces, claro, la piscina de Sant Joan va néixer en un moment en què sí, anar a prendre el bany era complicat, però és que ara agafem el cotxe i en 2 minuts mos plantem en la mar. Però bé, també per això s'ha repensat, no, el projecte, i ara ja no sols és una piscina, sinó és una piscina que ofereix alguna cosa més. És una de les grans preguntes que mos fan en la Turisinfo és: a un pupen, ¿dónde puedo tomar el baño? ¿Vale? A un pupen del baño. Y estius a la mar. Y te digo, no, a la playa no. Pues bueno, pues ahora es poden dir que deus en la vall y...
1: ahí la vas a quitar.
0: Y prengau el bany. Pues mira, cal pensar noms para les coses que tenim allí. No es vale idea fer-li algun dels charquechisos que van a fer allí, vas a Quistel. A un altre bassa del taüt. Tu te imagines els tobogans de la bassa del taüt. Això estaria bé. Mira, no és mala idea.
1: Això seria bona, eh?
0: Sí. Fica-li els tobogans del taüt, o de la bassa del taüt.
1: No, és que se presenta el 2026, que ara aquesta illa que el toquem, que entrem el dia 21, no? De manera oficial, això sí, cau diumenge, el mateix diumenge.
0: Diumenge
1: estarem en estiu, i ahí sí que ja, pues, com sempre...
0: No, però ja han dit que climàticament o meteorològicament ja estem en estiu.
1: Bueno, això ja quasi que és...
0: Com portes el tema? Ui, no te ho va preguntar. Ja estic desventilador. Jo estic esperant. Jo no sé estiu hasta que Vicent Arnau no publica en el seu Facebook la foto del ventilador.
1: El del Nicla, no? Del successor,
0: sí,
1: del Nicla.
0: Claro.
1: Pues ha hagut de tot. Ha hagut algun dia que sí, però t'he de dir una cosa, eh? Recordo a 3 anys que a estes alçades estava mig torrat, eh? Serà perquè ni tropical dices, toquem madera, encara no han vingut. Però no és com sol, perquè diuen...
0: Sí que n'han tingut alguna, eh?
1: Sí, però no...
0: Algun pico tropical i sinestre.
1: Exacte, sí, però no eixes tren d'empalmar una ni darrere d'una altra. Ja veuràs, que diuen que estic malauradament, anem per ahir, eh?
0: Jo ja estic cansat, i és que ni Anglaterra pot fugir del poble.
1: Espero la teua visita, sempre refrescant també, en els mesos de l'estiu. No sé si t'has previst també fer alguna escapadeta a algun lloc més fresquet.
0: Bé, sempre n'hi ha temps per tot, no? N'hi ha temps per tot.
1: Pues José Enrique Puigdemont, moltíssimes gràcies per haver estat per ací, actualitzant-nos un poquet totes les coses, sobretot de patrimoni, de turisme relacionat.
0: Només això... que són els meus temes, no, de què vols que parli? De futbol?
1: De futbol no.
0: Bueno, també podria parlar
1: de
0: futbol.
1: No t'has escoltat parlar mai de
0: futbol. No, però jo som molt xerraor, jo tinc argumentari per tots.
1: Bueno, pues ya un día faremos un especial de la UDE, pero desde una mirada antiga y de historia y de cosas dices. Bien, gracias por la visita, que vaya bien. Benvingut al mes de juny també. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Hoy por hoy de la primavera.
3: Yo combino.
4: Ella combina.
3: Todos podemos combinar.
4: En Esteve Óptico tienes 2 gafas completas al precio de 1.
3: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
4: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes 2 gafas completas al precio de 1.
3: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
4: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
3: Esteve Óptico, calle Benigazuy, número 5, La Vall d'Uixó.
4: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
5: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en 1 año. Consulta condiciones en la óptica.
6: Novamoto en Vall d'Uixó es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle

0: Iñorenga en Baiduizó. Te esperamos.
1: Benvinguts a la cooperativa San Isidro. T'oferim una ampla varietat de productes i serveis. Visita la nostra gasolinera amb les ofertes del cap de setmana i descompte per a empreses. També la nostra tenda amb la zona gourmet, articles de ferreteria, decoració i mascotes. Descobreix el Garden, amb flors i plantes i productes de jardineria, així com el nostre magatzem de subministraments. I per descomptat, treball de camp, servei d'agricultura i jardineria. T'esperem!
2: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobreix noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
3: ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo. Un espacio familiar y accesible para que solo te preocupes de disfrutar. Mar de Fusta, tu punto de encuentro. Playa Casablanca, Almenara.
4: No olvides seguirnos en Instagram @mardefustaalmenara. Teléfono de reservas 604 99 05 45.

0: 27 graus, solellat, les 2 i 19 minuts d'este quart dia del mes de juny, dijous, un dia en el que se guarda un minut de silenci. L'Ajuntament de la Vall en repulsa del darrer atemptat masclista, violència masclista. Tània Baños, alcaldessa de la Vall, una volta més, llançava este missatge.
1: Algunes de les reflexions que ens deixa pel que hem anat llegint en premsa és que ja venien prèviament del sistema Biogen, els dos. Ella d'haver sigut abans víctima d'altres dues relacions en la mateixa envergadura i ell també d'haver vingut ja de ser denunciat prèviament per una altra parella anterior, no? Aleshores, el primer pas que vull traslladar també a la ciutadania de la Vall és l'obligació de denunciar a les autoritats pertinents quan una dona estiga sofrint unes situacions d'aquestes característiques, la necessitat també de poder denunciar, no? Però l'altra que ens porta inevitablement a reflexionar és sobre la necessitat que com a societat tenim els deures pendents de poder continuar fent pedagogia per tal de que aquestes denúncies no se produïsquen, per tal de que aquests assassinats no se produïsquen, perquè de res ens serveix parlar de penes de presó, d'augmentar les penes de presó, si la víctima ja és morta.
0: Pues tota la raó del món. 2:20 minuts de la vesprada. Avui dijous n'hi ha una taula redona esta vesprada, literatura i compromís social, a l'Auditori Leopoldo Peñarroya. S'ha de la vesprada participen Rosario Raro, Joan Montañés, Chipei, Marc Granell, Pau Alavallos i la moderadora serà Mònica Mira. Este matí la presidenta d'Amics de la Vall, Roser Diago, xerrava junt a Rosario Raro. Era un podcast radiofònic, però és un poc un previ al que esta vesprada se podrà escoltar, se podrà saber. La presidenta d'Amics de la Vall, Roser Diago, parlava de la important tasca que tenen els creadors, les creadores, les escriptores, les literates i també el paper fonamental, ho lligava, que això té per a l'educació pública.
2: Perquè pense que el seu do artístic i creatiu amb relats o per exemple en una obra d'art o en la música, a través de la música poden donar veu en primera persona en la literatura en concret, per exemple, a persones que el seu sofriment no és visible o persones que estan marginades i que a través d'aquest do personal que tenen les persones com artistes o literats pues poden donar a la societat el coneixement del que està passant. L'ensenyament ha d'oferir les mateixes possibilitats a totes les persones i l'ensenyament no ha de ser un negoci, jo ho dic amb èmfasi, perquè així no complís la seva funció democràtica. En aquests moments el professorat està reivindicant, com tu bé has dit, és el seu dret en el sou, en les condicions de treball, en quant a infraestructures i recursos, que no només beneficien a aquest professorat, com de vegades se vol vendre, sinó que beneficiaran a tots i totes les xiquetes i xiquets de la nostra comunitat. I tu també ho has nomenat, no? I no oblidem el recolzament d'un bé immaterial, tu que eres escriptora, de la nostra cultura, que és la nostra llengua, que hem de preservar i potenciar.
0: Per esta vesprada, esa taula redona, literatura i compromís social, Rosario Raro, Joan Montañés Chipei, Marc Granell, Pau Alavallos, moderat per Mònica Mira. S'ha de la vesprada, Auditori Leopoldo Peñarroya. I és que portem una nova jornada de vaga indefinida, encara no n'hi ha enteniment, malauradament, una situació que no beneficia a ningú, continua. I altres coses de... Bueno, per cert, que esta vesprada ja parlant d'agenda, a més d'aquest acte que acabem de nomenar, tindrà lloc també la clausura de la Universitat Popular. I altres coses, ara sí que porta l'actualitat del dia. La piscina coberta de la Vall reduirà un 60% el seu consum elèctric gràcies a noves inversions en eficiència energètica. Avui el conseller delegat del Seball, Javier Ferreres, parlava d'això, també d'altres millores que se faran en el mes d'estiu. Escoltem el que contava.
3: les que se poden fer en la piscina oberta ja estem acometent-les, i després n'hi haurà una més important que se farà durant la parada tècnica, que com tots vostès saben serà en el mes d'agost, no? El primer que ja s'ha descarregat i ja està en marxa és una màquina, una enfriadora, no? Una enfriadora que diuen de l'aire condicionat. És una màquina que estava feia molts anys que estava treballant de forma deficient, i en un any hem pogut, per fi, en una inversió de 30.000 euros, canviar aquesta maquinària perquè el gele, no?, el que és l'aire de tota la instal·lació. Tenim que tenir que és una instal·lació complexa, una instal·lació on l'aigua de la piscina és calenta i, per tant, l'aire tendeix a calfar-se, i, per tant, necessitem una màquina que doni gelor a tota la instal·lació perquè no notaré aquesta sensació d'agobio quan entrem a la mateixa, no? Totes les millores que s'han presentat, que estem presentant en aquest moment, se fan per obtenir una optimització de lo que són els recursos i també pensant també en l'eficiència energètica, no? Perquè una de les que ja és quasi imminent que se va a portar endavant és el canvi de tota la instal·lació de plaques solars, de plaques fotovoltaiques que tenim en el sostre de la piscina i que mai recordem que han funcionat.
0: Parlem ara del tema de les cremes agrícoles, que ja saben, estan prohibides en el terme municipal, salvo que se reunisquen certs requisits, en algunes excepcions, fins al mes d'octubre. Marc Seguer, regidor d'Agricultura.
4: Sempre que se crema, siga més de 500 o menys, n'hi ha que comprovar el nivell de preemergència en el 112, en la pàgina del 112 de la Generalitat, però com dic, de l'1 al 15 d'octubre queda prohibit en aquestes zones que estan a menys de 500 metres de zones forestals, d'influència forestal, que se diu. Això pues, està encaminat sobretot a evitar el risc d'incendis, no? De posar en perill les masses forestals i els incendis que any rere any veiem que van augmentant, pues, perquè augmenten les temperatures i són més propícies, perquè tenim més massa forestal cada vegada més seca.
0: I ha vist també de les fogueres de Sant Joan 2025. Si se vol plantar una foguera a la via pública la nit de Sant Joan, és necessari sol·licitar autorització abans del 17 de juny a través d'una instància en la seu electrònica de l'Ajuntament. Les fogueres han d'ubicar-se en espais amplis, segurs, està prohibit cremar plàstics, rodes, espuma o altres materials que generen fums tòxics. Tampoc es pot fer en parcs, jardins ni a menys de 100 metres de zones forestals. Avui Marc Seguer també parlava d'aquest tema.
4: Sempre n'hi ha que demanar permís i evitar, òbviament, fer-lo a aquests 100 metres de zona d'influència forestal. En aquest cas són 100 metres perquè les festes de Sant Joan, com altres festes patronals o com les falles, són festes d'interès. Entonces, en aquest cas se redueix la distància, val? Però sempre tenen en compte ixe marge i sempre demanar permís. I aquest avís no només és per les zones pel dia de Sant Joan, que és un dia que normalment se fan fogueres, però tenim que fer un avís a la població en aquest sentit, perquè durant el cap de setmana hem vist que algú havia encès alguna foguera en el parc de la Pinada del Carmadall, s'han observat restes cremades allí de troncs, i prohibit fer focs en els parcs, en aquests casos, i en qualsevol lloc, però estem parlant d'una pina que es podia haver encès tota, inclús el barranc que passa per allí mateixa.
5: En Caixa Laval Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa Laval y Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Laval.
7: Novamoto en Baiduizó es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Baiduizó. ¡Te esperamos!
8: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: La gent aporta moltes coses per a este cap de setmana, però sobretot Matja i Lucía Zaida Moreno, regidora de barris.
9: Estic semanalment en cada barri escoltant les reivindicacions, però també hem de portar aquesta dinamització i les activitats a cada racó del nostre municipi. Vaig presentar també que s'ha fet en maig pues, aquestes rondes, no? En la ronda de Llavallera per a la gent gran, i ara pues, ens anem a centrar, no? En aquesta quarta edició del Festival Internacional de Matja, no? Que organitza i dirigeix el Mago Orbit, pues, també per això, no? Per a un públic familiar, xiquets, xiquetes i també com no, pues, gent gran, i en això estem, en recordar este projecte.
0: I este era el missatge precisament de Franco Veix del Mac Orbit.
10: Com a reflexió és dir que la màgia és il·lusió, la màgia és viure el moment, i que tenim un poble genial que és la Vall d'Osó, ara mateix una de les capitals de la màgia, i que disfruten este fin de setmana, que isquen, que recorreguen tots els barris, tots els espectacles, i que els espera el diumenge la gran gala final a les 6 de la vesprada en la plaça del Parc, que será algo espectacular.
0: Les farmàcies de Guàrdia, en Nules, la Vila Vella, Farmàcia Alba, Cova Santa 31 de la Vila Vella, i així en la Vall, José Bobaira, en Cor de Jesús 43.